sent que això és meva tia, però no t'havia marit entre els mans. I no deixo gent, deixo que ets molt amant, molt pressió, que avui no em digui que ets sent que...